Tadinho. Adigatag, adigatag, adigatag, adigatag, adigatag, adigatag, adigatag.